0: una sola voce. 6023.
1: Kopš Krievija 2022. gada februārī sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība ir stingri atbalstījusi Ukrainu un tās tautu. Eiropas Savienība ir nosodījusi Krievijas agresiju, noteikusi tai sankcijas un sniegusi Ukrainai ievērojumu finansiālu, humanitāru un militāru atbalstu.
2: Slava Ukraiņa!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Šajā raidījumā aplūkosim pašreizējo situāciju, Eiropas Savienības īstenotos pasākumus un pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi. Informācija, ko snieguši pārstāvji no ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā, liecina, ka šajā karā joprojām iet bojā ar vien vairāk cilvēku. Saskaņā ar 2025. gada nogales datiem kopš kara sākuma tikuši nogalināti vairāk nekā 15 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un ievainoti vairāk nekā 40 tūkstoši. Turklāt karš ir izraisījis vienu no lielākajām krīzēm vēsturē, cilvēkiem spiestā kārtā atstājot savas mājas. ANO bēgļu aģentūra ziņo, ka gandrīz 13 miljoniem cilvēku Ukrainā joprojām ir steidzami nepieciešama humānā palīdzība. Valsts iekšienē pārcelties ir nācies aptuveni 4 miljoniem cilvēku, un vairāk nekā 5 miljoni Ukrainas bēgļu joprojām ir izkaisīti pa visu pasauli. Daudziem no viņiem joprojām nav skaidrības par savu nākotni. Ukrainas ekonomika aizvien ir pakļauta milzu spiedienam. Lai gan tā ir izrādījusies noturīga, postījumu apmērs ir neaptverams. Saskaņā ar jaunākajām Pasaules bankas, ANO, Eiropas komisijas un Ukrainas valdības aplēsēm, valsts atjaunošanas un atveseļošanas izmaksas krietni pārsniedz 500 miljārdus eiro. Kritisku līmeni ir sasniedzis arī Ukrainā notiekošā kara nodarītais kaitējums videi. 4 gadu laikā kopš kara sākuma aplēstās ekoloģiskā kaitējuma izmaksas sasniedz aptuveni 75 miljārdus eiro. Šis konflikts ir izraisījis ārkārtīgi lielas siltumnīca efekta gāzu emisijas, plašus mežu ugunsgrēkus uz frontes līnijas un auglīgo lauksaimniecības zemju ilgstošu piesārņojumu. Kopš kara sākuma Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopumā piešķīrušas Ukrainai aptuveni 177,5 miljārdu eiro lielu atbalstu. 2025. gadā Eiropas Savienība pirmo reizi apsteidza Amerikas Savienotās valstis Ukrainai sniegtā atbalsta lieluma ziņā. Arī vislielākais militārais atbalsts nāca tieši no Eiropas Savienības. No kopējās atbalsta summas vairāk nekā 65 miljārdi eiro atvēlēti militārajai palīdzībai, nodrošinot Ukrainu ar simtiem tanku un sarežģītām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Eiropas Savienība Ukrainai grasās piešķirt vēl aptuveni 32 miljārdus eiro. Ir izveidots Ukrainas mehānisms, īpaša Savienības finansiālās palīdzības programma, kas līdz 2027. gada beigām nodrošinās stabilu finansējumu 50 miljārdu eiro apmērā. Lai šo atbalstu turpinātu saņemt, valstī ir jāīsteno vērienīgs reformu un investīciju plāns, ko izstrādājusi Ukrainas valdība. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir ievērojami palielinājusi spiedienu uz Krievijas valdības finansēm. 2025. gada beigās tā bija ieviesusi jau 19 sankciju paketes. Lai gan sankciju rezultātā Krievijā ir augusi inflācija un sarukusi valsts ekonomika, Eiropas parlaments ir vairākkārt brīdinājis par to, ka Maskava ierobežojumu apiešanai izmanto ēnu flotes. Tāpēc panākt sankciju efektīvu izpildi ir svarīgāk nekā jebkad. Eiropas parlaments ir pastāvīgi aicinājis piemērot Krievijai stingrākas sankcijas un sniegt Ukrainai lielāku atbalstu. Nozīmīgu soli Eiropas Savienība spēra, kad tā izveidoja Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu. Šajā inovatīvajā instrumentā izmantoti ārkārtas ieņēmumi, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas valsts aktīviem gandrīz 300 miljārdu eiro apmērā. Ar šiem līdzekļiem paredzēts atmaksāt Ukrainai piešķirtos aizdevumus. Lai gan G7 valstis ir vienojušās par 45 miljārdu eiro lielu aizdevumu, Eiropas parlaments turpina uzstāt uz iesaldēto aktīvu pilnīgu konfiskāciju, lai liktu Krievijai maksāt par pašas izraisīto postu. Arī Amerikas Savienotās valstis ir nākušas klajā ar priekšlikumiem, kā šo karu varētu izbeigt. 2025. gada novembrī prezidenta Donalda Trumpa vadībā ASV nāca klajā ar 28 punktu miera plānu, kas cita starpā paredzēja uguns pārtraukšanu, pašreizējās teritoriālās kontroles atzīšanu dažos okupētajos reģionos un nosacītas ASV drošības garantijas Ukrainai. Plānā bija iekļauti arī noteikumi, kas ierobežotu Ukrainas turpmākās militārās spējas un liektu tai kļūt par NATO dalību valsti. Ukrainas un Eiropas līderiem šie punkti šķita problemātiski un iesaistītās puses tiem nav piekritušas. 2022. gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola kļuva par pirmo Eiropas Savienības augsta ranga amatpersonu, kas kopš iebrukuma sākuma apmeklējusi Kijivu. Parlamenta 2025. gada novembra plenārsēdē viņa atkārtoti uzsvēra nelokāmo apņemšanos.
3: This house...
1: Šis parlaments ir atbalstījis Ukrainas tautu kopš pirmās dienas, un mēs to atbalstām vēl šodien. Esam cerīgi un pateicīgi par sekmīgo procesu, kas, pateicoties jaunam impulsam, ceļā uz mieru panākts koordinācijā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Taču mēs Eiropā zinām, ka tam ir jābūt patiesam mieram, kas ietver cieņu, taisnīgumu un brīvību. Un galvenais, šim mieram jābalstās uz principu, ka par Ukrainu netiek lemts bez Ukrainas. Noslēgumā priekšsēdētāja Metsola sacīja, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai palīdzētu rast šo grūti notveramo mieru, uz ko Eiropa vienmēr tiekusies. Eiropas parlaments ir nelokāmi aizstāvējis Ukrainas centienus nākotnē kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Kopš oficiālo pievienošanās sarunu sākšanas 2024. gada jūnijā, Ukraina gada garumā ir intensīvi strādājusi pie tā, lai savus tiesību aktus saskaņotu ar Eiropas Savienības standartiem. Lai gan ceļš uz pilntiesīgu dalību nav viegls, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna šo mērķi īstenot. Cīņa ir ne tikai par teritoriālo neaizskaramību, bet arī par Eiropas vērtību, demokrātijas, suverenitātes un taisnīga un ilgstoša miera aizsardzību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
5: Capitali europee della cultura. Come la cultura trasforma una città.
6: Pensa a ciò che ti rimane più impresso dopo un viaggio. Sicuramente non sono solo musei e teatri, ma anche la musica sentita per strada, il festival scoperto per caso o l'atmosfera particolare di una piazza.
5: In tutta Europa, la cultura contribuisce a definire l'identità di una regione e di una città. Festival di strada, concerti locali e progetti d'arte comunitari sono occasioni di incontro che fanno crescere le città. È proprio questa l'idea che alimenta una delle più note iniziative culturali dell'Unione Europea. Le capitali europee della cultura.
6: Il programma viene inaugurato nel 1985 da Melina Mercuri, allora ministra della cultura in Grecia, e dal suo omologo francese Jacques Lang. I due politici condividono un'idea semplice ma potente: la cultura può avvicinare i cittadini europei. La prima capitale europea della cultura è Atene, nominata nel 1985. Da allora più di 70 città europee hanno ricevuto lo stesso titolo. L'Italia ne vanta 4. Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e Matera nel 2019.
5: L'idea è semplice. Ogni anno le città selezionate hanno l'occasione di far conoscere la propria cultura a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo. Ma come vengono scelte le capitali europee della cultura?
6: Il processo inizia con 6 anni di anticipo. Innanzitutto, la Commissione europea individua i paesi eleggibili. Le città di questi paesi possono candidarsi presentando il loro programma culturale. Un gruppo di esperti indipendenti valuta le candidature e seleziona una città per ciascuno Stato. Dopodiché vengono nominate 2, o a volte 3, capitali europee della cultura.
5: La scelta finale avviene in base a vari criteri, come la qualità del programma culturale, la sua attuabilità e i suoi vantaggi a lungo termine per la città e gli abitanti. Non deve necessariamente trattarsi di un grande centro urbano. Più volte sono state scelte città con meno di 100.000 abitanti. È il caso di Matera, ma anche di Galway in Irlanda e Tartu in Estonia. Ciò che conta è l'aspetto umano, finanziario e culturale del luogo, insieme alla capacità che ha di coinvolgere la gente.
6: Una volta selezionate, le città hanno 4 anni per prepararsi. È allora che si cercano partner, si programmano eventi e si invita la cittadinanza a partecipare attivamente. Quindi, se vivi in una città candidata, non limitarti ad assistere. Il tuo contributo può essere prezioso.
5: Le capitali europee della cultura ottengono anche un sostegno concreto. Ricevono il premio Melina Mercuri, che ammonta 1,5 milioni di euro, e sono invitate a seguire altre iniziative dell'UE, come il programma Europa Creativa, per il settore culturale e creativo.
6: Ma il titolo di capitale europea della cultura è molto più di un semplice aiuto finanziario. Spesso è un'occasione per far conoscere la città a livello internazionale, rivitalizzare quartieri e spazi pubblici e promuovere il turismo. E i benefici del riconoscimento si protraggono per ben più di un anno.
5: Pensiamo a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Con grande partecipazione della cittadinanza sono stati organizzati oltre 1,000 eventi culturali. È stato creato un archivio digitale che raccoglie elementi e informazioni sul patrimonio culturale, gastronomico e linguistico della regione.
6: Decine di migliaia di articoli italiani e stranieri hanno raccontato di Matera e della sua offerta culturale. Di conseguenza, la fama internazionale della città è cresciuta rapidamente, insieme al numero di visitatori che continuano ad arrivare da ogni dove. Nel complesso, le celebrazioni culturali hanno migliorato anche il benessere dei cittadini.
5: I programmi delle capitali europee della cultura dimostrano che un ricco patrimonio ci accomuna, ma allo stesso tempo celebrano l'unicità di ogni luogo. L'iniziativa va oltre i confini locali e abbraccia comunità di tutta Europa e del mondo intero. Pur essendo solo una la città a capo del programma, infatti, ogni capitale europea della cultura può coinvolgere le regioni vicine.
6: Ne è un esempio la capitale eletta nel 2025, Nova Gorica in Slovenia. La città si è unita alla vicina Gorizia, in territorio italiano, e per la prima volta 2 città di 2 paesi diversi hanno condiviso il titolo. Nonostante il confine che le divide, Nova Gorica e Gorizia hanno saputo creare un senso di comunità tra Slovenia e Italia.
5: In un discorso pubblicato dal servizio audiovisivo della Commissione europea, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha celebrato l'evento con queste parole.
7: Con Chemnitz, in Germania, Nova Gorica è stata scelta come capitale europea della cultura 2025 e la città slovena ha voluto lanciare con la gemella Gorizia una sfida, proporsi come esperienza di cultura attraverso la frontiera. Se la cultura, per definizione, non conosce confini, essa nasce pur sempre come espressione di una comunità, ma aperta alla conoscenza, alla ricerca comune, ai reciproci arricchimenti.
5: Essere capitale europea della cultura è un'opportunità unica per una città e per i suoi abitanti, perché porta vantaggi culturali, sociali ed economici. Se questo episodio ha suscitato la tua curiosità, scopri di più su come l'Unione Europea sostiene la cultura nel luogo in cui vivi e nei posti che visiterai.
6: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
11: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa, 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är två EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
10: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen. It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
11: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6-månadersperiod. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
11: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
11: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när 5 EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengenregelverket, Schengenavtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengenavtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengenområdet resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.
0: Keď sa povie Európsky parlament, zvyčajne si predstavíme poslancov, ktorí sedia v rokovacej sále a o niečom hlasujú. K takémuto hlasovaniu však v skutočnosti dochádza len raz za mesiac, počas plenárnej schôdze. V tomto podcaste si povieme viac o tom, o čo ide na plenárnej schôdzi a ako prebieha. Každý mesiac okrem augusta sa Európsky parlament schádza na 4 dni na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Tá sa vždy riadi príslušným programom schôdze. Okrem toho sa pravidelne konajú aj dodatočné schôdze, ktoré však prebiehajú v Bruseli. Rokovania v pléne sú završením legislatívnej práce poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v jednotlivých parlamentných výboroch a politických skupinách. Počas plenárnej schôdze sa poslanci zároveň podieľajú na rozhodovacom procese Európskej únie a snažia sa presadiť svoje stanovisko u Európskej komisie a rady. Komisii a rade môžu tiež klásť otázky počas tzv. Hodiny otázok. Počas plenárnych schôdzí sa parlament môže rozhodnúť vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež požiadať Európsku komisiu, aby v danej veci predložila návrh. Okrem toho, poslanci na pôde rokovacej sály pravidelne prijímajú rôzne osobnosti, ako sú hlavy štátov a vlád, aktivisti či oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Hlavným bodom činnosti europoslancov počas plenárnych schôdzí sú však rozpravy a hlasovania. Tie sa môžu týkať rôznych druhov textov v závislosti od prerokúvanej témy či legislatívneho postupu. Patria sem napríklad parlamentné správy o návrhoch legislatívnych textov z dielne Európskej komisie. Tieto texty sú teda zvyčajne najskôr predmetom rozpravy v pléne. Krátky rečnícky čas, ktorý majú poslanci k dispozícii, závisí od toho, koľký z nich sa prihlásia o slovo. Na rozdiel od hlasovaní, ktoré zväčša prebehnú rýchlo, môžu rozpravy trvať aj celé hodiny, ak sa do nich zapojí vysoký počet poslancov. Poslanci najčastejšie vystupujú v rodnom jazyku. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tlmočníci, ktorí ich vystúpenia simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov Európskej únie. Po rozprave nasleduje hlasovanie. Napríklad počas hlasovania o parlamentnej správe môžu poslanci meniť text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pomocou ktorých môžu jej obsah vypustiť, upraviť, nahradiť alebo doplniť. Poslanci najskôr hlasujú o každom pozmeňujúcom návrhu jednotlivo a následne aj o celom zmenenom texte. Hlasovanie prebieha vo svižnom tempe. Niekedy sa hlasuje o stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré nasledujú jeden za druhým. Na rozdiel od všeobecne rozšírenej predstavy, poslanci obvykle hlasujú zdvihnutím ruky. Väčšinu hlasov konštatuje predsedajúci či predsedajúca schôdze. A tušíte správne, je absolútne kľúčové nepomýliť sa. Pri najmenšej pochybnosti môže preto predsedajúci požiadať aj o elektronické hlasovanie, ktoré zabezpečí presnosť výsledkov. Parlament v pléne najčastejšie rozhoduje absolútnou, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania je pritom platný len vtedy, ak bolo dosiahnuté kvórum. To znamená, že prítomná musí byť aspoň tretina všetkých poslancov. Ak predsedajúci konštatuje, že to tak nie je, hlasovanie sa presunie na nasledujúcu schôdzu. Bezprostredne po hlasovaní majú poslanci možnosť znovu vystúpiť a objasniť, prečo sa pri hlasovaní oni sami alebo ich politická skupina rozhodli tak či onak. Priestor vyjadriť sa po hlasovaní má aj Európska komisia, ktorá informuje o svojich záveroch. V pléne Europarlamentu sa deje aj množstvo iných vecí a nie je možné venovať sa všetkým v jednom podcaste. Napríklad sa tu schvaľuje aj každoročný kalendár činnosti parlamentu. Ide o harmonogram, ktorý znázorňuje týždne, v ktorých poslanci zasadajú v parlamentných výboroch, ako aj týždne, ktoré trávia vo svojich politických skupinách. Dobrou správou je, že všetky rozpravy možno naživo sledovať na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Parlament je tiež počas plenárnych schôdzí otvorený pre návštevníkov. Zvedavci si tak môžu na nejaký čas sadnúť do rokovacej sály a sledovať všetko, čo sa okolo nich deje. Aj to je užitočný spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú plenárne schôdze. Zároveň tak možno vidieť na vlastné oči, ako funguje demokracia v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
13: O orçamento de longo prazo da União Europeia é conhecido como o quadro financeiro plurianual. Mas qual é exatamente a sua finalidade? Bem, o quadro permite à UE planear e investir em projetos de longo prazo e fixa o limite do montante que a União pode investir em diferentes domínios de intervenção. Este orçamento não só ajuda as cidades, as regiões e as empresas, mas também milhões de estudantes, milhares de investigadores e organizações não-governamentais. Contribui para uma alimentação mais saudável e mais segura, estradas, caminhos de ferro e aeroportos novos e melhores, um ambiente mais limpo e uma maior segurança nas fronteiras externas da UE. E está a ouvir? Subir a parada, legislar melhor. Neste episódio, vamos analisar o quadro financeiro plurianual. O quadro financeiro plurianual, ou QFP, é essencialmente o plano orçamental de longo prazo da União Europeia. Estabelece as prioridades e os limites das despesas da União para um período de tempo, atualmente de 7 anos, assegurando que os recursos financeiros da UE estão em consonância com os seus objetivos políticos e económicos. O quadro financeiro plurianual define a estrutura dos orçamentos anuais e ajuda a equilibrar os interesses concorrentes dos Estados-membros. O orçamento de longo prazo afeta recursos financeiros em vários domínios, incluindo o financiamento para as regiões menos desenvolvidas, subvenções e desenvolvimento rural, ajuda humanitária e investimentos nas transições ecológica e digital, bem como na política externa da UE. Comecemos com um pouco de história. A Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica foram ambas criadas em 1957 pelos Tratados de Roma. Foram financiadas através de contribuições dos Estados-membros. Em 1970, a decisão recursos próprios dotou a Comunidade Económica Europeia com recursos próprios. O conceito de quadro financeiro plurianual foi desenvolvido em resposta a uma série de crises orçamentais na década de 1980, quando o Conselho e o Parlamento Europeu não conseguiram chegar a um acordo atempado sobre o orçamento para o ano seguinte. O primeiro acordo interinstitucional sobre um plano financeiro plurianual foi concluído em 1988. No entanto, só em 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é que o acordo se tornou um ato jurídico vinculativo. O atual quadro financeiro plurianual decorre de 2021 a 2027, fixando o orçamento da UE em mais de 1,2 bilhões de euros. Este orçamento apoia as prioridades da UE, como a transformação ecológica, a inovação digital e a recuperação pós-pandemia. A criação do atual orçamento de longo prazo foi um processo complexo. Quando as negociações tiveram início, em 2018, a UE enfrentava vários desafios importantes, como a saída do Reino Unido da União e a necessidade de financiar novas prioridades como a ação climática e as infraestruturas digitais. Em seguida, eclodiu a pandemia de Covid-19. Após intensas negociações, o quadro financeiro plurianual foi acordado no final de 2020. Foi associado a um instrumento de recuperação conhecido como Next Generation EU, que ascendia a 750 mil milhões de euros na altura para reconstruir as economias da UE mais afetadas pela pandemia. O Next Generation EU foi um fator de mudança, introduzindo uma combinação de subvenções e empréstimos para apoiar os Estados-membros. O atual quadro financeiro plurianual define as prioridades da UE em matéria de despesas para 2021 a 2027. Os principais domínios de incidência incluem as transições ecológica e digital. Está previsto um financiamento significativo para as iniciativas climáticas e a UE visa utilizar pelo menos 30% dos fundos do orçamento e do Next Generation EU para financiar objetivos relacionados com o clima. A UE não só apoia as transições ecológica e digital, como também concede financiamento para assegurar que todas as regiões da UE beneficiam do crescimento, através de instrumentos como o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que é o elemento central do Next Generation EU, bem como os Fundos Europeus de Coesão e de Desenvolvimento Regional. A investigação e a inovação estão também no cerne do orçamento de longo prazo, visando a UE reforçar programas como o Horizonte Europa. Parte do financiamento é igualmente atribuída à defesa e às relações externas, reforçando a capacidade da UE em termos de segurança e de cooperação internacional. O quadro financeiro plurianual manteve-se adaptável e flexível à medida que surgiram novos desafios, como a inflação, as crises energéticas e as tensões geopolíticas. Em fevereiro de 2024, o quadro financeiro plurianual foi revisto em resposta à evolução das circunstâncias políticas e económicas. As alterações foram impulsionadas pela necessidade de se ajustar à inflação, bem como pela guerra na Ucrânia, que exerceu uma nova pressão sobre os recursos da UE. As crises energéticas e o aumento das despesas com a defesa também implicaram a necessidade de alterações ao orçamento. A UE decidiu atribuir recursos adicionais para reforçar a sua defesa e apoiar a Ucrânia durante o conflito em curso. Em vários setores, os custos têm vindo a aumentar, em especial no setor energético e das infraestruturas. Para este efeito, a UE procedeu a ajustamentos da inflação. Reafirmou também o seu empenho na transição ecológica nos investimentos tecnológicos, com mais fundos orientados para as energias renováveis e as infraestruturas digitais. O quadro financeiro plurianual não é decidido exclusivamente pelos Estados-membros. Está sujeito a um rigoroso processo de aprovação em que o Parlamento Europeu desempenha um papel crucial. Eis como funciona. O quadro financeiro plurianual é adotado de acordo com um processo legislativo especial. O Parlamento deve dar a sua aprovação antes dos atos do Conselho. Enquanto uma das três principais instituições orçamentais da União, o Parlamento deve igualmente assegurar que as despesas inscritas nos orçamentos anuais da UE respeitam os limites máximos estabelecidos no quadro financeiro plurianual. Além disso, o Parlamento revê cada secção do orçamento para garantir que o financiamento está em consonância com os objetivos da UE, como a ação climática, a inovação e a coesão social. O Parlamento tem também um papel decisivo a desempenhar em quaisquer revisões intercalares ou revisões do quadro, como as alterações introduzidas em fevereiro de 2024, assegurando que as despesas da UE continuam a refletir a evolução das suas prioridades. Em suma, embora os Estados-membros dominem frequentemente os debates sobre o quadro financeiro plurianual, o Parlamento tem uma influência substancial na definição dos resultados, assegurando que o quadro financeiro plurianual reflete as necessidades dos cidadãos e os objetivos a longo prazo da UE. Uma vez que a União continua a enfrentar novos desafios, desde tensões geopolíticas a pressões económicas, o quadro financeiro plurianual continuará a ser fundamental para encontrar o caminho a seguir. A recente revisão de 2024 mostra como o quadro financeiro plurianual se deve adaptar para garantir a estabilidade e o crescimento de todos os Estados-membros, ao mesmo tempo que enfrenta as crises mundiais. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
14: Forestil dig, at det er en tidlig morgen. Du er lige trådt ind på togstationen, hvor du bliver mødt af duften af friskbagt bagværk og kaffe. Du kigger op på